0: Jag har ett sånt då. Bájenme de esta cuestión.
1: Subiré antes que bajaréis.